0: ser como era nuestra isla hace mucho, mucho tiempo. Así que yo no me lo perdería cada lunes aquí en Más de Uno Ibiza y Formentera. Y hoy comenzamos, nos cogemos nuestra máquina del tiempo y nos vamos hasta el archivo histórico de Ibiza y Formentera con nuestra querida Fanny Tour. Muy buenos días, Fanny, ¿qué tal?
1: Buen día, ¿cómo va?
0: Pues con muchísimas ganas de iniciar esta nueva sección en la que vamos a conocer secretos, curiosidades, anécdotas que tenéis aquí guardadas. Y hoy creo que empezamos por todo lo alto, ¿verdad, Fanny?
1: Sí, sí, jo crec que sí, perquè són documents que físicament no són espectaculars, però la informació que tenen és molt divertida i a la vegada ens expliquen com érem fa 300 anys, 200 anys.
0: ¿Dónde vamos a viajar hoy? Porque vamos a viajar varios siglos hacia atrás y vamos a descubrir que ya entonces también se ponían multas, que no es algo del siglo XXI.
1: No, no, no és un invent d'ara. El que canviava precisament era subjecte de les multes, el motiu pel qual multaven els ibicencs, que això sí que ha canviat.
0: Pues estamos a lunes y eso quiere decir que una semana más vamos a conocer los secretos del archivo histórico de Ibiza y Formentera en esta sección que nos encanta. Estamos una vez más sentados con la directora del archivo, esta institución que está en el edificio de Can Botino en Davedia, que no tiraran confeti, que no fueran y leyendo ahora nos detallarás algunos de estos bandos. La verdad es que da la sensación de que aunque han pasado un poco más de un siglo, no hemos cambiado tanto, ¿no? Porque al final, ¿qué se les pedía? Que no tiraran confeti, que no fueran vestidos de manera especialmente extravagante, que no se metieran con ciertas autoridades, ¿no? O sea, que da la sensación de que esto prácticamente se podía haber dicho actualmente.
1: I doncs sí, perquè, per exemple, una de les coses curioses és que no es podia tirar paperets ni confeti de diversos colors, només d'un. Que jo la deducció que he arribat és que, clar, d'un color no embrutava tant el carrer com paperets de diferents colors, i això era any rere any. Llavors també se prohíbe usar trajes indecentes e indecorosos y producirse en forma reprobada por la moral o por cualquier concepto que desdiga de las buenas costumbres. Llavors també, a part del confeti, tampoc es podia recollir els paperets que ja s'haguessin set tirats per tornar-los a utilitzar. Això també ho prohibien, eh? I llavors també no podien fer, com has mencionat tu, fer burles a determinats estaments, que eren els religiosos, els polítics i els militars, és a dir, les autoritats. Això que deien, fent broma, insultos al clero i a la Guàrdia Civil, no es podia fer. I deien, queda prohibido hacer parodia alguna que pueda ofender a la religión, a las buenas costumbres y a las personas, usar indumentaria de los ministros de la religión, de las órdenes militares y trajes de altos funcionarios y de militares, como también cualquier insignia o condecoración oficial del Estado. És a dir, ningú es podia disfressar ni de militar ni de ministre, per posar un exemple.
0: Claro, estamos hablando de 1921, justo este bando. ¿Cómo eran los carnavales en aquella época? ¿Eran muy distintos a los que tenemos ahora o relativamente parecidos?
1: No, bueno, la gent s'emmariolava, és a dir, emmariolar-se era posar-se qualsevol cosa damunt, és a dir, així com ara la gent se disfressa amb traje perfecte, princesa, de soldat, de lo que sigui, no? O de lletuga, o de botifarra, lo que vulguin, però un traje fet i confeccionat, abans, evidentment, no hi havia sous, i sobretot hi havia el que eren els mariollos, que eren mariolassa. Llavors, clar, la gent que s'ho podia permetre ja es posava un altre vestit, però sí que hi havia una rua, que, evidentment, la ciutat era molt més petita i la rua era al voltant dels passeig de Salamera, per exemple, pel port, és a dir, hi ha fotografies on es veu el carnaval, justament d'aquesta època, dels anys 20, amb carros i això al voltant del passeig. Però vull dir, sobretot això, era una oportunitat de festa abans de que començàs la Quaresma, que vengués la Pasqua, la Setmana Santa, i era una manera de divertir-se com ara, amb menys recursos, evidentment, però era una manera de divertir-se on la gent també aprofitava en temps de prohibicions de fer una mica, dins dels límits que permetien les lleis, de fer una mica de burla a les autoritats, que al cap i a la fi sempre són els que reben, perquè són els que tenen el poder, clar.
0: Perquè llavors llegava la Quaresma y me imagino que aquí también sería bastante religioso, ¿no? Luego cambiaba completamente todo.
1: Sí, cambiaba absolutamente, a part de que hi ha gent que no menjava carn perquè no era escassa, però en la Quaresma no es podia menjar carn, hi ha gent que respectava no menjar carn durant tots els divendres de tot l'any, i clar, llavors hi havia plats típics de la Pasqua, com era el cuinat, com eren determinats dolços que també es feien per Pasqua, i evidentment hi havia altres costums, fer cases santes, anar a veure cases santes, anar a veure ses professors, que sempre han set a Eivissa tradicionalment han set molt callades, molt silencioses, i bé, i era aquestos els costums.

0: ¿qué otros bandos podemos encontrar? Porque creo que hay bandos muy interesantes, también muy llamativos, sobre cómo tenían que bañarse. Pero claro, bañarse relacionado a la playa.
1: Sí, sí, efectivament, cada any hi havia un ban on es balla. En aquest cas, per exemple, eren Josep Verdera, però n'hi ha molts altres, igual que els desbans aquell des Carnaval eren d'en Juan Hernández, etc. Per exemple, aquest d'en Josep Verdera, que la varen fer altres balles, era que establia on se podien banyar les dones i on se podien banyar els homes. Evidentment, les dones i els homes no es podien de més de 8 anys, a partir dels 8 anys, i les dones s'havien de banyar a la cova de les Figueretes, la cova de les dones, en els Aranys i a la part esquerra de baix dels Molins i en el final de baix la Penya. És a dir, baix la Penya també era una platja i allí se baixaven les dones. I els homes a la punta de la Serrallada, a la platja de les Figueretes, també baix els Molins i la Penya, però també a altres bandes. El que sí que feien també, els lors també es podien banyar a l'Estillero, el que li deien l'Estillero, l'Obrador, i en el cantó de l'Espigó. I però no es podien, evidentment, banyar sense roba, ni faltar qualsevol cosa, dels bons costums, però també estava prohibit i estava penat amb multes que passassin llanxes o xalanes o lleuts per davant de les platges on se banyaven les dones. Clar, això que ho feien els enlots, i evidentment, si estava prohibit i amenaçat amb multes, és perquè ho havien fet.
0: ¿Y cómo se bañaban las mujeres de la época? Porque el bikini, por supuesto, no había ni se le imaginaba ni se le presuponía que podía llegar todavía en esa época. ¿Cómo se bañaban las mujeres de aquella época?
1: En vestit llarg fins als peus, se remullaven els turmells, se ficaven dins aigua, però evidentment estan parlant això del 1895, que evidentment fins i tot els turmells ja era una indecència ensenyar-los, vull dir, ficaven dins aigua, però vestides de cap a peus.
0: Otro de los bandos también que nos ha llamado mucho la atención es este de no tirar aguas brutas. Las aguas brutas lo sabemos todos, que era otras necesidades, y cuando no había baños o sanitarios como actualmente, pues se recogían de alguna manera y se lanzaban a la calle con el famoso, no sé si aquí se decía, aquello de agua va.
1: Sí, també es deia, no sé, perquè quedava reflectit en els documents com agua va, no sé si deien aigua va o... Però sí que n'hi havia, i de fet, fins a mitjans, pensem que molts de carrers d'Eivissa tenien una séquia premis perquè hi correguessin les aigües. De fet, el carrer de la séquia, que ara és de carrer de Mili Pou, aquest carrer és carrer de la séquia, i en tenia, el carrer de la Mare de Déu en tenia un altre. També hi tiraven zotal per fer net, però sí que s'havien tirant les aigües brutes en el carrer, perquè a mitjan segle XX el diari d'Eivissa recollia una notícia d'un home indignat que havia denunciat davant l'Ajuntament a veure qui li pagaria es fer net la gabardina que duia, perquè li havien tirat aigua bruta des d'un balcó. I estan parlant dels anys 50, i encara es feia, tot i que estava prohibit i hi havia multes.
0: Estava prohibit tirar-les, perquè no sé si havia uns horaris o simplement se prohibia tirar-les, i què s'hacía con elles?
1: Bueno, les cases tenien el que deien els pous negres. No totes, clar, les cases benestants tenien pous negres, és que no, que feien, els atiraven en el carrer. Clar, però tirar-les en el carrer, igual que tirar els fems, sí que hi havia uns horaris, però el que no podies tirar era sense mirades d'un balcó, com a vegades passava.
0: Y cuando se hacen estos bandos, al final hay multas.
1: Sí.
0: ¿De cuánto estamos hablando, de más o menos, en cuánto te podía costar, por ejemplo, esto de las aguas brutas?
1: Bueno, quan hi havia reincidència era més, però hi havia multes que anaven des de les 5 pessetes, 10 pessetes, 15 pessetes, que era molt, depèn de l'època, però si hi havia reincidència, les multes creixien. És a dir, no hi havia sistemes informatitzats, evidentment, però com aquí se coneixien tots, quan una persona ja reincidia, les multes creixien, però vull dir que, mira, veus, per exemple, d'un ban, qualsevol, 5 pessetes, els infractors, m'entens? Llavors, si hi havia reincidència, ja te dic, o pago dobles derechos de los puestos, 5 pessetes, o 10 o 15 si se reincidia, ¿eh?
0: Esto de los bandos también nos viene muy bien, ¿no, Fanny, para conocer quién eran los alcaldes, por ejemplo, en un periodo tan importante para la isla como finales del siglo XIX, primeros del XX? Tenéis un libro editado desde el archivo muy interesante, de 1895 a 1915, me parece que es. Así conocemos también quiénes eran los alcaldes de la ciudad de Eivissa, ¿no?
1: Mira, yo descategaría un que siempre he tenido carencia per ell, que era en Josep Verdera Ramon, perquè quan ell era balla, que es va passar lo de la batalla del Canell, la guerra de Cuba, que va trobar la partida de batisme de Can Vara de era d'Eivissa, però no per això, sinó perquè ell, per exemple, va ser l'impulsor de la construcció de rentador públic, parlàvem la setmana passada, de